Ei em molest trobar músics com bo. És entertainment de galoa cartot. En únic rom en magnífic entuin. Desgarrat estem a valoir pel buit. Ei, amb l'estro i músics que em bo. És entertainment de galoa cartot. En únic rom en magnífic entuin. Desgarrat estem a valoir pel buit.